0: Especialistas, docentes, músicos y periodistas analizan desde hoy hasta el sábado en Palma el papel de la música en catalá como herramienta de transmisión cultural, educativa y lingüística durante las últimas 4 décadas. El etnomusicólogo y profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume Yats, hablará esta tarde sobre los repertorios compartidos, sobre la construcción de la memoria colectiva. Jaume, ¿cómo estás? Muy buen día, benvingut.
1: Gracias, buen día.
0: Llevamos un ratito hablando, aprovecho las pausas para hablar con Jaume. Es un plaer absolut parlar de tu, parlar amb tu, de, te voy a tutear, ja, d'entrada i de principi.
1: Em sembla perfecte.
0: Perquè fa una hora que compartim impressions. I además estaba escuchando, Jaume, Punto de Mira, ¿no? Y cómo, pues esto, la población, ¿no? Que estamos uns variats amb els altres, y yo le decía, la música, te necesitamos, Jaume, para calmarnos. Para... Y me decía, bueno, la música también sirve para confrontar.
1: La música serveix per tot, ¿eh?
0: Clar, tens tota esa raó.
1: Per fer el bé i per fer el mal, per fer el mal. Confrontar, i això. Però, és, si més no, és un espai compartit, molt sovint acordat, i per tant és un camp de dir-se coses, un camp on el respecte entre les persones i l'espai comú es dona per suposat, i això va fantàstic per intentar fer vida social.
0: I tant, a més, has emprat una paraula que crec que és molt clau, i és, podem dir-nos moltes coses, però sonarà harmonitzat el manco.
1: Sí,
0: no
1: la
0: com
1: música
0: es
1: és la idea d'harmonització, que no vol dir l'harmonització musical tècnica, sinó vol dir com de John Blake, Blacking, és cossos, l'espai de cossos que s'harmonitzen a la seva activitat.
0: Clar.
1: O sigui, que busquen una relació, una alternància, un contrast fins i tot, una discrepància, si hi convé. Però, per tant, la música permet dir coses sobre la nostra societat i permet imaginar possibilitats socials que no estan vigents en aquest moment, però que en l'espai de cantar, de dir, de fer música, ens permetin imaginar aquests mons possibles i fins i tot aquestes altres personalitats nostres possibles.
0: Clar, i a més és que la discrepància no llega igual, no? En el lenguatge hablado, que a través de la música, ¿no? Una letra de una canción puede ser muy violenta, puede ser irrespetuosa, ofensiva, pero no va a llegar de la misma manera.
1: No, mira tu amb els glosadors, que
0: els glosadors.
1: Tothom a Mallorca sap de què va. Els glosadors, entre ells, poden arribar a mostrar unes actituds que algú pot pensar que són enormement discrepants i violents, però sempre amb aquella lleialtat de bons cantadors, de gent que sap fer bé la seva feina,
0: sí.
1: I que després i abans es poden saludar i poden anar a fer la cervesa junts.
0: Clar que sí. A més, se llaman així, batalla de gloses. Clar. O de glosadors.
1: Sí, sí,
0: són,
1: sí,
0: batalles.
1: Sí. Poden
0: molt interessants.
1: A vegades ho són més, a vegades menys, però sí, sí. Sí.
0: I a més, és verdad que el debate, yo creo que es muy rico y enriquece. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en el que debatir es discutir, enfadarse, pelearse, confrontar de una manera muy dura y muy cruel.
1: En lloc de només emetre eslògans ja formalitzats, tancats i sense matís, ens obrim a ser capaços fins i tot de canviar la nostra pròpia posició a partir del debat amb un altre, llavors és una altra qüestió. I la música també serveix per construir espais compartits on això sigui possible. A vegades ho fa possible i a vegades al revés. Una música es transforma en l'himne intocable i llavors no tenim l'espai per res.
0: Ja, i canciones que no nacien per a ser un himno i terminen sent.
1: Bé, hem sentit el cant dels
0: ocells.
1: El cant dels ocells era una cançó de Nadal, era una cançó alegre de Nadal. Després, en una altra època, es transforma amb una cançó més aviat lírica, lenta, que finalment es pot transformar en una cançó d'exili o en una cançó de plany. I finalment va parar a cançó utilitzada en comiats i també en comiats fúnebres. I ara sembla que aquest encasellament l'està...
0: Es va.
1: És l'armilla que
0: l'apreta. Sí, és predominant, es va.
1: Però, en canvi, per altre cantó, també s'ha transformat en cançó reivindicativa, en cançó de moments d'incomoditat, en cançó per demanar pau, en cançó per lluitar contra les guerres. Per tant, tenim que la mateixa música, la mateixa cançó, la anem construint socialment, l'anem fent variada i depèn del lloc històric, del moment, de les persones, del lloc i de la manera que la diem, també fa que no sigui una sola cosa, sinó que siguin moltes possibilitats en una. Llavors, quan a la història d'un país, d'una comunitat, es vincula amb una música d'aquestes, d'alguna manera aquella música es va carregant les piles de tots els factors que hi han intervingut i amb els quals es pot imaginar. I això ens la fan músiques que sents com a molt pròpies, molt nostres, molt, molt potents i molt capaces per determinades situacions.
0: Té que veure molt amb aquesta emoció, és una cosa molt pura, no? I aquesta cosa molt nostra, efectivament. I de eso nos habla la música, y en el caso de la música cantada en català, claro, tiene mucho de... Bueno, a cada uno le dirá una cosa, no? Però per un mallorquí, per una mallorquina com jo, la música cantada en català m'endú cases, com a... No? Un lloc molt meu.
1: Fa una referència de cosa propera.
0: Identitària.
1: De cosa identitària, i a la vegada també d'ensenyar-se a l'altre, aquest altre. Clar. Que pot ser, avui dia és tot, és un altre que pot ser a la mateixa escala de casa o pot ser a l'altra punta del món, sí. Pot ser molt, molt proper culturalment o pot ser molt allunyat, però precisament el debat que farem aquests tres dies és això, és veure com el fet de cantar és important en la vida social, en la construcció d'espais socials, i per tant les llengües i la llengua pròpia entren en aquest debat i pren un valor en aquestes situacions, i per tant hem de ser conscients del paper que pot tenir, de com funciona, i a la vegada de la obertura de possibilitats que això ofereix. A vegades es veu, és identitari, és no identitari. No, els matisos són milers.
0: I personals, moltes vegades.
1: I són personals, i per tant els hem de fer en cada cas i en cada lloc.
0: Però sí que és verdad, y tú hablas también de esas complicidades que podemos sentir con personas que están al otro lado del mundo, no tiene nada que ver, y es verdad que ese compartir, que generar comunidad a través de la música, a través de la cultura, no tiene por qué ser siempre con el de al lado. De fet, jo crec que el trabajo más complicado, pero que es muy interesante, es precisamente buscar esas complicidades a lo largo y ancho del mundo.
1: Clar, la música coreana, el K-pop actual que està triomfant,
0: per exemple,
1: ajunta més un adolescent de Mallorca amb un de Corea que no pas l'adolescent de Mallorca amb els seus padrins.
0: Això,
1: oi?
0: Mateix.
1: Això és evident. Però també és veritat que els problemes de Mallorca, els problemes del trànsit, els problemes que deien els oients, sí, els problemes del que sigui, els tens aquí i al costat, i per tant la construcció de la música, del cantar, també en l'aquí, amb els del costat, i en l'intergeneracional, i entre grups socials, econòmics, abans escoltàvem aquestes intervencions polítics, de posicions polítiques, etc., també és molt necessari. En tenim necessitat social, i per tant el cantar i la música ha d'intervenir en crear aquests imaginaris, en discutir-los, en debatre'ls, i això és una mica un tema, si voleu, inacabable, però alguns ens dediquem a aquestes coses.
0: És que és molt fantàstic, perquè també, efectivament, crear espacios donde cada uno se sienta, ¿no? Y ponías ahora el ejemplo, ¿no? De los oyentes que habían intervenido en el programa con posiciones contrarias, pero cada uno se siente en un espacio, se siente identificado con ese espacio, los dos espacios son respetables, ¿no? Y a partir de ahí hay que construir, y si podemos transformar, y en fin, algo, ¿no?, mejor de todo esto, allí, fenomenal, però sinó que cada uno se sienta representado, i la música da mucho de eso.
1: Sí, dona espais d'imaginació, dona espais d'expressió personal, clar, de vivència. A vegades es pensa molt en conceptes, en argumentacions, com si fos tot molt lògic, aplicable, i ets d'aquí o ets d'allà, és blanc o és negre, etc. Hi ha uns espais d'expansió personal que precisament són molt més matisats.
0: Clar.
1: I que no passen per la reflexió abstracta, passen per l'expressió, com una carícia, com una mirada, com són elements que són no avaluables a nivell d'ideologia o de, etc. Doncs la música també intervé en aquest moment, en aquest nivell, cantar, fer una inflexió de la veu, sentir la pronunciació d'una llengua i fins i tot d'un dialecte, d'una part d'una llengua, és tot una manera, és com això, com fer carícies, com fer mirades, etc. I d'una manera molt més corporal i molt més global de la persona.
0: I tant. I ara, li decía yo a Jaume antes de entrar en esta entrevista, le digo, me encanta tus teorías, tus reflexiones y tus investigaciones sobre cómo la música nos impacta en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y ahora lo has explicado muy bonito y muy bien, es verdad, es que tiene un impacto físico.
1: I no ho sabem a vegades.
0: No, clar.
1: O no ho volem ni reflexionar, perquè fins i tot ens pot fer por reflexionar, sí, que passa això.
0: Ja,
1: perquè passa. I ens convé, i volem que passi.
0: Clar, bueno, es que yo creo que es una de... Cuando decimos, es que no podemos, no nos imaginamos un mundo sin música, que son frases muy manidas, pero realmente todos los días de nuestra vida suena música. Yo creo que en todas las vidas, ¿no?
1: Bueno, claro. Y tant de bo que a cada dia de la nostra vida féssim sonar música. O sigui, que fóssim nosaltres els protagonistes, perquè una mica ho hem passat a la societat de l'espectacle, del consum, ja, uns altres que facin música per nosaltres, nosaltres i apretem el botó i es sona i ja la comprem, etc. No, allò que és encara més profund i més intens és quan el teu propi cos cantant, tocant, etc., produeix aquesta harmonia de cossos.
0: Clar, lo que pasa que uno que no siente que tiene el talento o la formación, pues prefiere emocionarse con lo que hacen otros, ¿no?
1: Clar, però jo ho he de venir a desmentir. Jo soc de les generacions antigues, o com encara es troba a molts llocs d'Àfrica. Una persona que no canta és perquè és mut. Una persona que no balla és perquè li falta una cama.
0: Pues sí,
1: has
0: desmuntat...
1: Tothom té veu, tothom pot cantar, tothom pot ballar, i troben absolutament lògic, com troben els nostres avantpassats, que tothom intervingués socialment fent la música. Ara nosaltres som uns nous rics que portem el botó i que funciona d'una altra manera.
0: I que canta el que mejor canta, no?
1: Però claro, cada dia serà més valorat el mirar-se cara a cara, el cantar, el dir i el veure's cara a cara, i per tant oblidar una mica a tota aquesta parafernàlia de maquinària
0: sí.
1: i de tecnologia que ens ha encisat, afectat molt en un moment, i en canvi potser descobrirem que les coses bàsiques són les de veritat i les altres són vies, mitjans, maneres.
0: M'has convençut moltíssim, i vull acabar con este complejo, perquè clar, un que canta no molt bé i que no tenemos los conocimientos, o sea, yo creo que canto muy mal, entonces pienso, no puedo emocionar a nadie cantando.
1: Sí.
0: Sí,
1: emocionaràs aquell que et vulgui escoltar com a persona.
0: O per jo mateixa, no?
1: I per tu mateixa. On és el lloc on es canta més actualment en la nostra societat? Veiem, què diries tu?
0: No sé, a casa... No sé, és que me has llevat... Mira, ahora que decíamos no emociona a nadie, a lo mejor cantando una nana cuando mi hijo era muy pequeñito, a lo mejor sí se emocionaba, claro.
1: Sí, senyora.
0: Y cantando mal, clar. Per exemple.
1: No, perquè eres tu amb ell.
0: Clar.
1: L'important és aquesta relació.
0: Dona igual sa cançó, sa música. Llavors,
1: evidentment, hi ha qui té més habilitat, menys, i tu mateixa pots treballar l'habilitat, la pots fer més tècnicament útil i interessant. Però actualment, un dels llocs on em diuen la gent que canten més és el cotxe, sols.
0: Ah, en el cotxe, cert. Sí, allà cantant, perquè no... Sols, clar.
1: Sols. finestres tancades, ah, excepte sí, algun exhibicionista que vol que tot el barri senti la música que ell sent, i això també hauríem de demanar una mica d'etiqueta social, però a dins del cotxe poses la música que t'agrada i cantes com un desgraciat. Jo
0: és molt terapèutic cantar...
1: Vol dir que creus... tenim necessitat
0: tenim,
1: de fer-ho.
0: Tenim.
1: I a vegades ho fem d'una manera com vergonyant, amagada.
0: Sí, és vera. Nos pasa con la música cuando cantamos y tenemos muchos complejos que nos fa aquesta vergonya, y después también tenemos muchos placeres culpables con la música, porque ahora nombrabas, por ejemplo, el K-pop, ¿no?, que està molt estès per tot el món, i sembla que si ho diu una persona, ¿no?, com Jaume Ayats, que és músico i, ¿no?, una voz acreditada, lo podemos decir, però fa com a vergonya dir, pues mira, a mí me encanta escuchar la música de, en fin, música clàssica, pasando por el rock más puro y el reggaetón. Dona vergonya assumir que, bueno, que mos agrada...
1: I a més hi ha músiques que, i maneres de cantar que serveixen per una cosa i no per una altra.
0: Efectivament.
1: Jo agafar el Requiem de Mozart per anar-me a la discoteca, doncs potser no és el més adequat.
0: No.
1: Però en canvi em pot fer tremolar el Requiem de Mozart. Si jo canto, si tinc veu, si canto amb la meva llengua, amb la llengua de la gent del meu voltant, si intento expressar les coses a partir del cantar, ja tenim molt de guanyat, podem fer moltes coses.
0: Moltíssim.
1: Si deixem de cantar, deixem de fer servir no només la música, deixem de fer, desactivem elements socials, desactivem llengua, desactivem nivells personals, i aquí és on ens deixarem portar probablement per unes inèrcies econòmiques que són molt, però que molt lluny del nostre àmbit immediat.
0: Claro, y además este análisis, ¿no?, que estamos hablando de la música cantada en català, per exemple, lo podemos llevar a la lengua, ¿no?, al uso del catalán, del uso que hacemos en la actualidad, ¿no? Y además lo venimos contando mucho y muy profundamente, además, a lo largo de este último año. Se cumplen 40 años de la normalización lingüística, de la ley de normalización lingüística, y hemos visto datos que nos preocupan, ¿no?, sobre todo el uso cotidiano que hacemos de esa nuestra lengua. Y es bastante preocupante, porque es verdad que lo académico se mantiene, es verdad que, bueno, tenemos un gobierno, Partido Popular, que tiene a Vox, ¿no?, exigiéndole muchas modificaciones con respecto al uso de la lengua en los entornos educativos.

0: i dir el que penses i ser celebrat col·lectivament, això, per exemple, hi ha un programa sobre les gloses i les corrandes com a lloc d'expressió a les escoles amb joves entre 10 i 14 o 15 anys, que, per exemple, alumnes arribats d'altres països amb un nivell molt limitat de català, al moment que es posen a glosar, el nivell de català es multiplica per 2 o per 3 immediatament.
1: Clar.
0: Per què? Perquè tenen un motiu social, un lloc a ocupar, una cosa a dir, un sentiment a expressar. I això, la llengua llavors serveix,
1: claro.
0: I llavors la gent l'aprèn.
1: Claro, no, pero además, para que sirva tiene que ser útil, y es verdad que es muy importante contar de dónde venimos, ¿no? Y ahora sentíamos els cants dels ocells y nos lleva a muchos lugares. Yo creo que hay que conocer nuestra historia. Pero aún sin conocerla, la podemos acoger, la podemos estimar, y eso también depende de cómo hagamos llegar el mensaje, porque tal vegada un joven que nos está escuchando hoy escucha el cant dels ocells y dice, bueno, pues es que a mí no tiene por qué gustarme, puedo no sentirme identificado con esta música, pero sí con una canción de Antònia Font que sona en la meva llengua, per exemple. I quin pas diries que té aquesta eina, la música com a eina, para les noves generacions, no? Para los jóvenes que...
0: La música crea imaginari social. Crea espai compartit. Això és d'una força social molt gran. Jo diria que el bon treball amb la música deixa més rastre la persona a vegades que l'escola.
1: Ja, sí, sí.
0: I en canvi estem molt obsessionats a vegades
1: que l'escola.
0: No. Fem l'ús social de les coses i la llengua i el cant. Aquí es una parte imprescindible.
1: Bueno, yo creo que salimos de esta entrevista todos y los oyentes, no sé, estudiando música y sin estudiar cantar y sin saber tocar, tocando un instrumento, vamos a salir de aquí.
0: Participeu i Sant Antoni, esclar, només cal anar a Foguerons, no cal tampoc inventar-se grans coses.
1: Ay, me olvidaba del primer capítulo de toda asignatura que da Jaume, y es ese mito que tenemos, ¿no? Porque la música es el lenguaje, es el idioma más universal. Bueno, no. Depèn.
0: És com la parla. La parla també és de tota la humanitat, però cadascú té la seva. Doncs en música passa exactament el mateix. Cadascú té la seva i podem tenir finestres obertes.
1: Clar.
0: A aprendre'n, a sentir-ne, a interessar-se en l'aventura d'altres persones, d'altres cultures.
1: Claro, nos puede acercar o nos puede alejar, pues como todo. Y una duda que tengo, y además venimos hablando mucho de la Balanguera estos meses, ¿no? Es un año importante.
0: Fa aniversari aquest any.
1: Hombre, fa aniversari. Y además nos encanta recuperar la Balanguera. Y discutíamos además con una musicóloga hace algunos días y decía, esta canción, esta letra de Joan Alcobé nació para ser himno. Estàs d'acord amb això?
0: No sé si ell ho sabia, però sí que hi estic d'acord. Té les característiques que ha de tenir per ser himne. I és un cas molt interessant dels himnes que els fa la comunitat i la gent, i després algú els declara o no. Penseu que, per exemple, la Gran Bretanya no té himne. Anglaterra no té himne.
1: Yeah.
0: Allò que diuen del God Save the King o the Queen, no és himne oficial. Mai ningú li ha declarat.
1: Yeah.
0: És simplement un ús
1: en forma
0: d'himne. Doncs la Balanguera, fins que la declaren l'any 96, passa del 26 al 96, passen 70 anys, que és la gent que se'l fa himne.
1: El fa himne, clar.
0: I és quan una cosa és viscuda per una comunitat amb unes generacions com a himne, que llavors és indiscutible.
1: Ja està.
0: Ja està, no cal... El polític pot dir que sí, que no, que li sembla, no, que ho vol canviar...
1: La gent
0: canviar,
1: l'ha fet timbre i ja està.
0: Però ja està, ja serveix. Això és el que té valor.
1: I és preciosa la història, perquè, com dices, Joan Alcobé no escrivió un himno, o lo escribió sin saber que lo era.
0: Va escriure probablement el seu himne.
1: El seu, sí.
0: I després es va descobrir que podia ser el del nosaltres.
1: Si te volen continuar escoltant, que segur que sí, Jaume, ja estaràs avui amb l'OCB, parlant de música, d'emocions...
0: parlarem de la Blanguera, de la Blanguera, de la Sibila, per mare de Déu, de moltes coses.
1: La Sibila, un altre cant importantíssim.
0: Del cant dels ocells, dels segadors, mare de Déu.